0: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
0: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: Una passa darrere, s'altra silenci avant.
3: Mallorca vuelve.

0: Vamos a conocer ahora un par de efemérides que tuvieron lugar un día como el de hoy, un 2 de julio, y empezamos en el año 2021. Estados Unidos retira a sus tropas de la base aérea de Bagram en Afganistán. La operación para replegar a sus soldados poco a poco encaminaba a su cierre y sin avisar a los afganos. Los militares salieron del país y cediendo el control del cuartel al ejército local. Aunque no dejaron nada, los Estados Unidos se encargaron de destruir todo el armamento material sensible que pudiera ser usurpado por parte del ejército talibán. El personal de ingeniería militar desconectó la red eléctrica, apagando así el que había sido el principal centro de operaciones de la OTAN durante los 20 años de ocupación. Tal fue la desconexión con el gobierno de la República Islámica de Afganistán que las tropas del país norteamericano no notificaron formalmente al general afgano Asadullah Khorasani que las instalaciones ahora estaban bajo su control. Solo se dieron cuenta cuando unas patrullas afganas comprobaron que las torres de vigilancia estaban vacías. Mientras tanto, la ofensiva talibán continuó expandiendo sus áreas de control. En tan solo 3 meses habían conseguido pasar de poseer 77 distritos a 221. Y también un 2 de julio, pero del año de 1971, la banda de rock británica Queen da su primer concierto con la plantilla que acabaría haciendo historia. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y la última incorporación, el bajista John Deacon. Era el primer paso de un viaje que llevaría a estos 4 miembros al estrellato. No hay grabaciones de este directo, pero al ser esta la formación que se mantendría hasta la muerte de Mercury, es evidente que la química con Deacon quedó plasmada en el escenario. Aunque reservado, John Deacon es una parte vital de Queen. Fue él quien junto a David Bowie aportó el riff de bajo en la apertura de Under Pressure. Varios de los temas más populares y reconocidos de la banda son composición de Deacon, I Want to Be Free, Another One Beats the Dust, Spread Your Wings o Friends We Be Friends, entre otros. Pues ahí estaban dos de muchas de las efemérides que tuvieron lugar un día como el de hoy. Hemos llegado a las 11 de la mañana y 21 minutos.
1: Esto es Radio Balear. Muy buenos días, Radio Balear, la nostra radio.
2: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa. Però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
3: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 3è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Escuches Radio Balear.
0: Anem a xerrar ara del municipi de Llucmajor i en concret amb en Jaume Oliver. Ell és el portaveu del PSIP en aquest consistori, l'Ajuntament de Llucmajor, en el qual ja saludam. Jaume, molt bon dia, benvingut.
4: Molt bon dia i encantat d'estar amb vosaltres una altra vegada.
0: Bueno, començàvem xerrant amb tu que un any més ha arribat l'estiu i els vecins de Llucmajor veuen com el tema de la recollida de fems, de residus, continua amb aquest problema, que no veuen solució. Què està passant? Ara avui també llegíem en premsa que sembla que l'Ajuntament, l'equip de govern, ha donat un ultimàtum a el que és l'empresa que ofereix aquest servei, no? Perquè posi ja fil a l'agulla.
4: Bueno, jo començaria dient que, per posar en context de tota aquesta situació en el darrer plenari, el grup socialista va fer una pregunta molt concreta i era si tenia qualque pla d'actuació d'emergència, ja que això de cens és una cosa recurrent i cada estiu va pitjor.
0: Sí.
4: La sorpresa majúscula va ser que la batllessa ens va comunicar que no hi havia res previst, que no tenien cap pla d'actuació d'emergència encara que se produigués el que tots sabien que se produiria. És vera que avui ha sortit aquesta notícia en premsa, però nosaltres l'agafam amb pinces perquè, independentment de les sancions que els hi puguin posar a l'empresa, si l'empresa és una empresa que està amb un contracte prorrogat i té els mateixos camions o menys i els mateixos operaris o menys, doncs
0: sí.
4: Pues per moltes sancions que se'ls hi posi, això no farà que se recuesquin tots els fems que s'han de recuir. Per posar-vos un exemple, avui de matí pues, ja manen ciutadans i ciutadanes de Serenal ja m'han passat fotografies de coses escandaloses, no? Com per exemple que m'ha pres que ara mateix estan els tres contenidors just enfront del PAC de trencadors, de Serenal,
0: sí.
4: Rebossants de basura, amb aquesta calor, amb aquesta olor, amb aquestes olors, i ja començar a haver-hi plagues de rates.
0: Mm-hmm.
4: És un tema preocupant, perquè per molt de que se puguin posar sancions, això no arregla el problema, i ja em sap molt de greu dir a tots els ciutadans i ciutadanes que ens puguin escoltar de Llumalló, que ens podem preparar tots perquè ens espera un estiu molt difícil. Mm-hmm. Molt difícil, que ja el passàvem any darrere any, però amb aquesta onada de calor que es veurà agreujat severament. És una pena, perquè això és una cosa que es podria preveure.
0: Sí.
4: Tothom sap, tothom ha viscut, que en l'estiu hi ha aquesta problemàtica tan important com podria ser una alerta sanitària, no?, que podria produir. Perquè això és una cosa molt perillosa i més amb aquestes temperatures que estem patint ara. Però el que dic, creiem que no passarà res més que tornava de patir tot un estiu en tot, gairebé tot el municipi rebossant de fems per de dins, per de fora els contenidors i a tot arreu.
0: Podríem dir que l'anunci que s'ha fet és això, quedarà amb un anunci, quedarà en paper banyat?
4: Bueno, no sé si quedarà en paper banyat o no, però el que sí que és cert és que una sanció no fa que una empresa pugui millorar el seu servei,
0: sí.
4: Tenint en compte que el macrocontracte de FEMS, per dir-ho de qualque manera, encara està en licitació, i dubtant molt que una empresa que li queden a lo millor 10 mesos de contracte, o 12 mesos de contracte, comenci a comprar camions nous i posar nou personal perquè, òbviament, els comptes no surten.
0: Sí.
4: I aquesta empresa també està obligada a fer una continuació del servei en els mitjans que ja tenia. No té per què posar-ne més perquè per contracte no està obligada. Dit això, són el maquinari VEA, que normalment està de tres camions que tenen, sempre n'hi ha un d'espanyat, falta de personal, com tots sabem, hi ha una greu crisi també de contratació a les Illes Balears, perquè estem quasi com aquell que diu,
0: sí.
4: Com es diu, en plen empleo, és a dir, i també mos costa que moltes vegades tenen els camions i no tenen operaris per manar-los, i per una altra banda, quan tenen els operaris, pues, a lo millor hi ha dos o tres camions a les cotxeres que els estan arreglant, perquè són camions que tenen una vida útil que ja l'han acabada.
0: Una altra de les qüestions també que s'ha comentat aquest dia és que els tres grups de l'oposició de l'Ajuntament de Llucmajor, en els quals vosaltres, en aquest cas, PS i PSOE, esteix, Ajuntament de Llibertat per Llucmajor i Més per Llucmajor, heu exigit la paralització immediata de les obres del polígon industrial a Son Fusquet, un assumpte que també n'han xerrat més d'una vegada amb tu aquí a la sintonia de Ràdio Balear. És a dir, que les obres continuen en aquesta zona, no?
4: Això és un tema molt, molt delicat i molt complicat i, a més, molt greu.
0: Uh-huh.
4: És a dir, quan els teus sis tècnics d'urbanisme posen a l'abast de la batllessa o la regidora d'urbanisme, la senyora Pérez, uns decrets per paralitzar de manera cautelar les obres i es neguen a firmar-lo perquè diuen que tenen dubtes, uh-huh. Jo no sé on són els dubtes, perquè quan els sis tècnics coincideixen de que s'estan fent unes obres de manera irregular, pues s'han d'aturar i han de veure com segueixen, si poden seguir,
0: sí.
4: Mos pareix molt greu. De la mateixa manera que inclús mos pareix una temeritat per part d'elles fer cas en els seus tècnics i anar a demanar informes a altres estaments, com pot ser la UIP, que no tenen cap tipus de vinculació, és a dir, no serien vinculants,
0: uh-huh.
4: Per veure si troben qualsevol informe que els hi agradi, perquè mos entenguem. És a dir, ara tenen 7 informes contradictoris, que diuen que s'han d'aturar immediatament i de manera cautelar les obres.
0: Sí.
4: Bueno, pues elles han, o l'equip de govern, han optat per no veure si encercam un altre, malament no sigui vinculant, que m'ho digui que no el doctoram. Això és kafkià. I més, si tenim en compte que hi ha una investigació oberta per part de la Guàrdia Civil.
0: Uh-huh.
4: Uh-huh. És a dir, això és un tema molt greu. Uh-huh. És a dir, aquesta obra ja està sota una denúncia d'un particular que ho està investigant la Guàrdia Civil, que vull recordar que la Guàrdia Civil els va fer 2 requeriments, paraules textuals de la batllessa,
0: sí.
4: Que mai varen arribar a batllia, cosa que també m'ho estranya, i per això la Guàrdia Civil va d'entrar fins a Sant Front, a l'àrea d'urbanisme, a cercar tots els informes que els demanaven. Això ja mos pareix molt greu, però havent-hi una investigació en marxa, mos pareix una postura totalment temerari de no actuar en base a el que diuen els informes tècnics, que al cap i la fi són els únics vàlids dins la corporació municipal.
0: De moment, des de l'equip de govern, amb la Vallesa en el capdavant, resposta, qualcuna explicació del motiu per què segueixen que, aquestes obres?
4: Sí, mos varen dir que teníem dubtes. Jo no veig quins dubtes poden tenir, perquè, òbviament, nosaltres, com a tasca fiscalitzadora més important, que és el que té l'oposició, els informes estan molt clars, que les obres s'han d'aturar, no entenem el per què, i com ja els vaig dir en el plenari, què hi ha darrere de tot això? Per què no l'aturen? Quina informació no mos volen donar o quins interessos hi tenen per no aturar-ho? I ho dic en paraules gruixades i majúscules.
0: Sí.
4: Quins interessos hi poden tenir per no aturar una obra d'aquesta magnitud en tots els informes en contra dels seus propis tècnics i miren cap a una altra banda. Jo voldria posar un exemple. Si això ho fes un particular, immediatament tindria un precinte, un expedient disciplinari i probablement hauria de pagar una gran multa. Per altra banda, tenim tot un polígon, com Sant Fosquet, en tots els informes contradictoris, en tots els informes que estan dient s'han d'aturar les obres de manera immediata, cautelar, això sí, però de manera immediata, i estan mirant cap a una altra banda. Això m'ho farem molt greu. Això només té un nom, i és prevaricació, que és fer una cosa il·legal a sabiendas.
0: Sí.
4: És a dir, si 6 tècnics de l'àrea d'urbanisme te diuen que ho has d'aturar, el tens damunt la taula i mires cap a una altra banda, òbviament estàs obviant la legalitat de totes. És a dir, què hi ha darrere que no sabem? Quins interessos hi pot haver darrere que no sabem? Tant per part de la batllessa, o l'equip de govern, consell, govern, mos és exactament igual. Però aquí hi ha alguna cosa que mos perdem i encara no ho sabem.
0: El que sí que hem sabut, Jaume, aquesta setmana, és que precisament la batllessa de Llucmajor, del Partit Popular, ha anunciat que no es presentarà a la reelecció. Entre altres arguments, diu que la política necessita renovació i que és el moment de tancar aquesta intensa etapa de 16 anys. Com heu rebut aquesta notícia a les files de l'agrupació socialista de Llucmajor, Jaume?
4: Bé, jo més que les files socialistes diria per part de la ciutadania. i pels comentaris que me fan els ciutadans i ciutadanes quan me trobo amb ells pel carrer, no? Això ja era una cosa que se sabia que passaria. Com se diu en castellà, era un secret a voces.
0: Sí.
4: Perquè si ara féssim un balanç de lo que haurà estat aquesta legislatura i un major, jo encara m'acosto molt trobar qualque cosa que hagin fet i que puguin dir, han fet aquesta cosa i ja està ben feta. I un major, per desgràcia, sempre surt els mitjans de comunicació per notícies dolentes. Mm-hmm. I això és una pena. Aquesta anunci de que no se tornarà a presentar, nosaltres, bé, el primer de tot que voldria dir és que, òbviament, el personal i professional li desig tota la sort del món.
0: Sí.
4: Però també voldria expressar el que a mi me fan arribar els ciutadans.
0: Uh-huh.
4: I és que seient té sentiments, té dos tipus de sentiments, que és el que a mi me fan arribar. I és que un d'alivi, de que no s'agasqui, perquè quatre anys més d'aquesta falta de gestió i de govern i d'haver deixat Llumalló, com ho deixarà, perquè jo crec que se recordarà com la legislatura més nefasta en quant a gestió i de manteniment i de tot el que hem xerrat aquestes vegades que hem estat mantenint a Llumalló,
0: sí.
4: Però sobretot també de ràbia, no? De tres anys perduts o quatre anys perduts. Seient, per lo que a mi me fan arribar, i també des de les files socialistes, evidentment és una bona notícia que no s'agasqui. Uh-huh. Perquè, clar, el bagatge que deixarà no és gens bo. De fet, jo encara m'acosta, si ara me demanéssiu una cosa que hagi pogut posar en valor o hagi pogut fer bé aquest equip de govern format per PP, Vox i ASI, jo ara mateix no el tenc. I ho dic en sèrio, eh? Jo ara mateix no sé quin llegat podran dir nosaltres vàrem fer això.
0: Uh-huh.
4: O vàrem fer això altre que ha estat un benefici pel municipi de Llumalló. Uh-huh. Perquè no n'hi ha cap, eh? Sincerament, no n'hi ha cap. No hi ha cap gran projecte que anunciàrem que s'hagi desenvolupat, no hi ha cap inversió que digueren que feren que s'hagi desenvolupat, la residència de persones majors que trobaren un conveni signat per nosaltres el varen cancel·lar el primer dia que entraren a governar i encara no han signat un altre.
0: Sí.
4: Els FEMS els tenim com els tenim. El centre de dia de Badies encara està tancat, cosa que és una cosa que no mos ho explicam.
0: Uh-huh.
4: I així un llarg etcètera que en fi, que aquesta legislatura se recordarà durant molts anys, però molts. De fet, és impossible poder gestionar un municipi o el municipi més gros de les Illes Balears quan 7 regidors d'11 de l'equip de govern han fuit.
0: Uh-huh.
4: Han fuit.
0: Uh-huh.
4: Perquè hem de recordar que hi ha gent, o hi ha regidors, o hi ha gent que va en llistes, que quan se'n dona compte, pues, li toca governar, li toca entrar i dur una àrea, i normalment, pues, el primer any, si no has tingut cap tipus de contacte a el que és la gestió d'una administració local, és complicat, eh? És un any complicat. Però llavors després te'n queda 3 anys i mig per poder desenvolupar un projecte polític.
0: Sí. Uh-huh.
4: Què passa? Si 7 se te'n van i n'entren 7 de nou, són 7 que encara no saben com funciona una administració local.
0: Clar.
4: I aquí també això és un greu perjudici, perquè tot s'atura. Tot s'atura.
0: Uh-huh.
4: Uh-huh. Aquest més del 50% de canvis de regidors, que, com vol dir, que tots, òbviament, s'han anat per motius personals, però jo també ho vull dir, clar, han fuit.
0: Sí.
4: Han fuit perquè veien que potser això se n'anava de ses mans, o si els n'anava de ses mans. Però això és un greu problema de gestió, que quan entra gent nova, pues, s'ha de tornar a posar una altra vegada al dia de tot, i sobretot amb aquest bagatge que ja s'hagi pogut trobar, no?
0: Uh-huh.
4: Com dic, m'acosta molt trobar una notícia positiva amb aquests 3 anys i 2 mesos de legislatura, de que hagin pogut fer bé aquest equip de govern.
0: Uh-huh. Uh-huh.
4: Que la senyora Lasco de Sanunxas que se'n nas, com vos dic, això era una cosa que ja era esperada.
0: Sí.
4: I bé, jo sempre m'agrada diferenciar el que és un càrrec públic i la persona, i com he dit, nosaltres aquesta notícia l'hem acollida amb moltes esperances de que no repetesqui, amb molta il·lusió de que a la fi se'n vagi quan acabi el seu mandat, però també, òbviament, en el tema personal i professional li desitjant el millor, òbviament.
0: Doncs hem conegut aquests problemes, queixes, denúncies, no?, que fa en aquest cas el grup socialista en l'Ajuntament de Llucmajor amb el seu portaveu, Jaume Oliver, aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Jaume, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens traslladis totes aquestes informacions aquí a la nostra sintonia i t'esperam en una propera ocasió a veure si podem xerrar d'alguna notícia bona o que algun d'aquests assumptes que ens has comentat s'hagin pogut posar solució, d'acord?
4: I de veres que tots hi confiem, perquè a tots ens agradaria que el nostre municipi sortigués a la premsa per bones notícies i no per el que reiteradament està sortint. Moltíssimes gràcies a vosaltres i ens veurem aviat.
0: Gràcies. Fins una altra. Adéu, Jaume.
4: Adéu.
5: Radio Balear.
6: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
7: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
8: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: l'Ajuntament d'Inca ha presentat la nova edició de l'Inca Jazz 2026, que aquest mes de juliol tornarà a omplir el claustre de Sant Domingo de música amb concerts gratuïts i artistes de primer nivell, com el saxofonista guanyador d'un Grammy, Miguel Zenón, en el qual estem escoltant. En parlàvem amb la regidora de Cultura d'Inca, Alice Weber, per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició. Alice, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per la vostra telefonada i fer-vos ressò del nostre Inca Jazz.
0: Sí, Inca Jazz ja és una cita consolidada d'estiu. Quin balanç feu de l'evolució del festival?
1: És que només puc dir coses positives. Realment nosaltres estem encantades amb l'Inca Jazz. És vera que enguany farà 21 anys que anualment se fa i, com heu dit, és un festival completament consolidat, que ja és molt esperat, no només a nivell d'Inca, sinó que hi acudeix gent de qualsevol perfil, ja siguin persones estrangeres que hi viuen aquí, siguin, òbviament, la gent d'Inca, però també molta de gent del sector cultural, del sector musical, més enllà inclús de les persones que són molt amants del jazz, sinó que gent que li agrada tastar el jazz i que realment s'enganxa després d'haver vengut en el nostre festival.
0: En aquesta nova edició, la 21, com us deies, quins criteris s'heu seguit per confeccionar el cartell d'enguany?
1: Bé, nosaltres enguany realment, és una mica els darrers anys i és un poc en la línia de lo que deia abans. Cercam una programació que combini propostes de jazz d'alta qualitat, que siguin, sempre que sigui tot possible, propostes musicals locals de Mallorca, és a dir, talent mallorquí, però a ser possible, i crec que ho hem aconseguit amb una projecció internacional, i que combinin també una mica l'innovació i la composició original. És a dir, nosaltres cercam que poder tenir i oferir un jazz clàssic, elegant, tradicional, però també propostes més arriscades i innovadores com les que hem inclòs en guany, no? Però sobretot la primera, diguéssim, amb òpia, no? O la tercera amb ovella negra, perquè volem que s'hi acosti gent que li agradi jazz o gent que li pugui potencialment agradar jazz i arribar a tot tipus de públic.
0: Deies això, que en aquesta edició combinar artistes internacionals amb formacions locals, és important no mantenir aquest equilibri, no?
1: Per suposat, perquè és important tenir... nosaltres tenim molts d'artistes i moltes artistes que són locals, que són mallorquins, que és talent mallorquí, però que tenen una projecció internacional tan incontestable com en Xavi Torres, no? Per exemple, sí, afincat a Països Baixos, i que combina, com heu dit, no? amb un saxofonista com és Miguel Zenón, no? Que nominat diverses vegades a Grammy, guanyador, no? Però també és molt important apostar pels nostres artistes locals i que tinguin l'oportunitat de seguir creixent, de seguir oferint els seus productes musicals, i per tant la combinació és ideal, i en el jazz mos ho fa molt fàcil perquè tenim artistes que són molt referents tant a nivell balear com pot ser Miquel Àngel Rigo, no? A nivell europeu. És que tenim, no ho sé, tenim un talent mallorquí espectacular que s'ha de seguir impulsant des d'aquí, per suposat.
0: La presència de Miguel Zenón dona un prestigi especial en el festival. Què suposa per Inca poder comptar amb un músic d'aquest nivell?
1: Nosaltres estem encantades de poder comptar, com altres vegades també, poder tenir una oferta així, i el cas de la combinació de Xavi Torres amb Miguel Zenón, clar, és una mica, diguéssim, de les quatre propostes de programació la que té més projecció internacional. Però com insistes, que jo hi ha propostes que me fan exactament la mateixa il·lusió com pot ser, doncs això, la innovació de Mòpia o la Boia Negra nostra. Vull dir, jo me fa molta il·lusió poder combinar tot, i crec que totes hi sumen en el projecte de manera global, d'una manera especial, i no em voldria deixar-me en cap d'aquestes quatre enguany.
0: Tots els concerts continuen sent gratuïts. És una aposta clara per fer la cultura accessible a tothom, no, Alice?
1: Absolutament, i seguirem apostant per això. Per nosaltres és molt important, i en aquest sentit sí que és vera que això ho fem amb totes les propostes culturals que fem, que fem més de 300 propostes anuals a l'àrea de cultura, i totes, absolutament totes, són gratuïtes, i en el cas de Cinca ja sí que està bé mencionar-ho, perquè és important que la gent que vulgui acudir ho faci a partir de les 20 hores, perquè, com heu dit, tots els nostres concerts, tots els diumenges de juliol, comencen a les 21 hores, però obrim portes a les 20 hores, i està molt bé que la gent acudeixi de prestat a partir de les 20 hores, que agafi lloc, perquè, òbviament, una vegada acabat l'aforament, que hi caben unes 300 i pico persones, hem de tancar les portes, i, clar, és important que la gent tingui temps. I perquè no se faci feixuga aquesta hora, com sempre, igual que a meitat de concert, nosaltres tindrem allà la possibilitat enguany de la mà d'un producte local i ecologista i sostenible com és el de Sort de Can Blai, la gent podrà prendre alguna cosa abans o a meitat del concert, i així aquesta horeta, que en aquesta hora tampoc ja no fa tanta calor, pues se fa més agradable i se fa més amable.
0: Per acabar, Alice, què diríeu a aquelles persones que encara no han vingut mai a Cinca Jazz perquè s'animin a descobrir-lo?
1: Mira, diria una cosa que pareix una frase feta, perquè pareix que és així com tu crides a que la gent vengui, però realment és una realitat que jo visc any rere any, i és que jo els animaria que venguessin i que descobreixin el jazz, perquè, insistesc, hi ha per tots els gustos, hi ha coses molt diferents, i la gent que altres anys ha vengut i ha dit jo és que m'ho deien els meus amics i han vengut i tal, i m'he sorprès moltíssim, i diumenge que ve tornarem i repetirem diumenge que ve, i són gent que a lo millor fa 2, 3, 4, 5 anys ho varen provar per primera vegada i que ja te demanen en el mes de març, enguany tornareu fent que jazz, no? Perquè acaben repetint sempre. Per tant, jo animaria a tothom a que ho provi i descobreixi una cosa que no coneixia i de ser que se farà segurament adepte.
0: Doncs recordem que Cinca Jazz 2026 se celebrarà durant aquest mes de juliol en el claustre de Sant Domingo, amb entrada gratuïta i una programació pensada per tots els públics. Una molt bona oportunitat per gaudir de la música en directe a Inca. Alice Weber, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Inca, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la sintonia de Ràdio Balear i apropar-nos al món del jazz.
1: Res, ans al contrari. Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte i per fer-vos ressò del nostre Inca Jazz, que vos hi esperam. Espero que vengueu tots a Ràdio Balear i que disfruteu amb nosaltres del jazz a Inca.
0: Moltes gràcies. Fins una altra.
1: Fins una altra. Una abraçada.

0: Quan escoltar música com aquesta, música nostra, significa que xerram de coses nostres. I una cosa molt d'aquí és la marxa del Güell a Llucapeu. Xisco Bausà, president del grup Güell, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bueno, ja queda menys d'un mes, perquè serà el proper dia 1 d'agost, perquè sí, es dugui a terme aquesta nova edició. Ja suposam que calentant motors a tope i, bueno, i animant a la gent a que participi, no, Xisco?
1: Sí, correcte. Mos queda 30 dies.
0: Sí, 30 dies just.
1: Sí, ja està en marxa tot el tema de seguretat, ja tenim preparat per posar les taules a partir del dia 9 de juliol, de passora baixa de dilluns a divendres a plaça Espanya. Ja s'estan escrivint gent, perquè ja fa que és un mes que està oberta la pàgina.
0: Sí.
1: Aquest any tenim la novetat que podem participar des de Palma gent amb problemes de mobilitat, amb la col·laboració de la Conselleria d'Afers Socials del Govern Balear.
0: Sí.
1: I en marxa tot.
0: Com està neguent el que s'ha apuntat ser en aquesta marxa, Xisco?
1: Bastant bé. S'està apuntant gent. Molt sempre bé. Sabem que els 15 dies darrers són els fanètics,
0: sí,
1: però està apujant molta gent, perquè també en guany començàvem una setmana antes a la taula d'inscripció perquè la gent pugui venir a cercar tranquil·lament el material per desconnexió, de no tenir tanta gent el dia de sortida, que mos crea un caos.
0: Sí. A més, també enguany posar molta èmfasi com anar preparats, no?, a la marxa del Güell a Llucapeu, no?
1: Sí, ara ahir mateix vam estar ja fent un vídeo que posem per redes socials, sí, per part de seguretat, que és el principal, el més important. Han tingut ja reunions a guàrdia de tràfic, ara estem pendent d'emergències i tenim reunions amb totes les entitats que actuen en la marxa perquè surti el millor possible.
0: Quines són, diries, Xisco, les recomanacions més importants per dur a terme aquesta marxa?
1: Són molt senzilles. Anar per carretera, sí, com deu el reglament, anar entre el cotxe inici i el cotxe cierre, si tenen qualsevol problema, connectar amb qualsevol voluntari nostre o de protecció civil o de policia local o guàrdia civil de tràfic. Tenen darrere el camion de recollida de gent que no pugui participar, sí, a les ambulàncies. Si aquesta gent va per dins el cotxe inici o el cotxe cierre, no hi ha cap problema, sí, perquè tenen, sí, seguretat allà enmig, tenen les ambulàncies, tenen tots els servicis disponibles.
0: Perfecte.
1: Han d'anar amb sabates usades, com sempre tenim, amb un pedi que els tinc de reserva perquè envia-se. Enguany, a partir de Marratxí, ja hi haurà, també a Marratxí hi haurà un aigua perquè puguin carregar la gent, com sempre, a Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloró, Lloseta i Selva.
0: Molt bé.
1: I també enguany hi va un camió militar amb aigua, un camió cuba, en el punt en el mirador de Canamé i en el salt de Bellerona. Hem incrementat la seguretat i també el tema de logística perquè la gent pugui anar tranquil·lament, que no li falti aigua, que no li falti fruita i aquestes coses.
0: Allà que dic, el dia de la marxa, abans hi ha una petita festa, supos que enguany,
1: sí,
0: també es mantindrà aquesta tradició, no, Xisco?
1: Correcte, enguany hi ha un cor guapa perquè la sortida donaran les persones que estan ingressades en el met de Sant Fortesa, vestit de dimonis, també esperant que actuï la batucada,
0: sí,
1: hi haurà un grup juvenil, hi haurà el nostre ball mallorquí com és normal, hi haurà zumba, hi haurà un pot de tot.
0: Molt bé.
1: Sent que se'n va alegre, en poques paraules.
0: Normalment, a l'hora de sortir de la marxa, a quina hora del sol ser?
1: Surten a les 11.
0: 11, 11 del vespre, sí, perfecte, perfecte.
1: I enguany, per medi de seguretat, fins a les 10 del vespre se faran inscripcions,
0: sí,
1: a les 10 se tallarà i a les 11 se tallarà l'entrega de material, perquè això ens ocasiona que el cotxe de cierre no pot sortir a la seva hora que toca.
0: Perfecte, perfecte. Doncs seguirem xerrant de la marxa del Güell a Lluc a peu en les properes setmanes, perquè ja, com bé deia en Xisco, queden pràcticament 30 dies. Una darrera qüestió, animar a la gent que encara no s'ho hagi... que estigui allà pensant m'apunt, no m'apunt, animar-los que s'apuntin.
1: Que és una marxa molt guapa, molt humana i és major cridat.
0: Doncs amb aquestes paraules ens quedam. Xisco Bausà, president del grup Güell, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
0: Ja seguim fent feina per les nostres tradicions i, com sempre deis, la mallorquinitat i també aquesta solidaritat, no?
1: Correcte, sí. De cada dia el grup Güell fem més coses socials perquè tenim... és molt guapo.
0: Perfecte.
1: Molt.
0: Clar que sí. Xisco, fins un altre. Adéu, bon dia.
1: Vale, adéu.
2: Escúchanos en radiobalear.es. Una pasa darrere, s'altra silenci avant.
3: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción, vuelve la noche, vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Güell a Lluc a peu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza des Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha des Güell a Lluc a peu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, fent camí.
4: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: pan, cannoli, cannoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cannoli, cannoli, restaurante italiano, cannoli, cannoli. Qué bueno, cannoli, cannoli, cannoli. En Santa María, cannoli.
2: Chancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest divendres 3 de juliol vine a gaudir de les festes de Sant Cristòfol de Cala Santanyí a Sa Torre Nova. A les 9 del vespre, gran sopar a la fresca amb fideuada, aigua, vi, fruita, ensaïmada i gelat i tot seguit música en directe amb Aines Duet i l'Orquestra Galatzó. Perquè la festa no s'aturi, hi haurà servei de bar. Ajuntament de Santanyí. T'hi esperam!

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

M'agrada fer-te l'amor de matinada quan comença a entrar claror per sa finestra.

0: Aquest divendres 3 de juliol vine a gaudir de les festes de Sant Cristòfol de Cala Santanyí, a Sa Torre Nova. A les 9 del vespre, gran sopar a la fresca, amb fideuada, aigua, vi, fruita, ensaïmada i gelat, i tot seguit, música en directe amb Aines Duet i l'Orquestra Galatzó, perquè la festa no s'aturi, hi haurà servei de bar. Ajuntament de Santanyí, t'hi esperam!
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest divendres 3 de juliol vine a gaudir de les festes de Sant Cristòfol de Cala Santanyí, a Sa Torre Nova. A les 9 del vespre, gran sopar a la fresca, amb fideuada, aigua, vi, fruita, ensaïmada i gelat. I tot seguit, música en directe amb Aines Duet i l'Orquestra Galatzó. Perquè la festa no s'aturi, hi haurà servei de bar. Ajuntament de Santanyí, t'hi esperam!
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Digo.
1: Aquest divendres 3 de juliol vine a gaudir de les festes de Sant Cristòfol de Cala Santanyí, a Sa Torre Nova. A les 9 del vespre, gran sopar a la fresca, amb fideuada, aigua, vi, fruita, ensaïmada i gelat, i tot seguit, música en directe, amb Aines Duet i l'Orquestra Galatzó, perquè la festa no s'aturi, hi haurà servei de bar. Ajuntament de Santanyí, t'hi esperam!
2: Sa Nostra Ràdio, 44 años contigo.